What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Campdevànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posen èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaven.
3: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
2: Els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició a la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà. L'home havia sortit al matí a fer una ruta en aquest mateix pic. D'altra banda, en mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan al pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera, a l'Alt Empordà. D'altra banda, torna a Mollet del Vallès el Festival de Bombolles, que omplirà carrers i places del municipi durant tot aquest cap de setmana. Tot plegat amb espectacles gratuïts i pensats per a tota la família. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
4: La mostra acollirà un total de 9 propostes d'espectacles de sala, cercaviles i activitats solidàries repartides entre avui i demà. Aquest dissabte és el torn dels espectacles de sala, que començaran a les 12 del migdia al Mercat Vell. Ja al vespre, la plaça Prat de la Riba acollirà un dels moments més esperats del festival amb l'espectacle internacional L'home dins la bombolla. Adrià Vinyas és director del festival i ha destacat que les bombolles agraden i fan feliç a tothom.
5: On hi ha un nen feliç fent una bombolla, hi ha un altre més feliç encara petant-la, no? És la meva frase que sempre dic. I després el que fa amb els adults és treure el nen i nena que portem dins per gaudir-ho i disfrutar-ho.
4: Diumenge a la tarda hi haurà una gala solidària en què la recaptació es destinarà a l'associació de Mollet contra el Càncer.
2: D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va lliurar el passat vespre les claus de 32 pisos de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola.
1: Dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: El Club del Country. The teardrops, let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
3: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magi, conegut per la seva frase viral.
6: Si es campixi i rellis, que això no és que no és pas seriós.
3: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanolcomerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Campdevànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
7: Hey, what's up? It's your buddy T.

Hola, què tal, senyores i senyors? Què us agraden aquestes entrades? Això ho fa el Xema de Vic, el Xema Llop, un noi que presenta un programa que, bé, el presenta alguna vegada anualment i amb això, doncs, bé, viu directament tot l'any, eh? Gràcies, Xema, per aquesta supercareta entrada.

receptes, poca cosa. Aviam, cada setmana anem canviant, òbviament, de cançons. Intentem no repetir tot i que a vegades és inevitable.

0: vegades no s'actualitza com deuria i també des del podcast d'iVox. Saludem també a la FM, al Ripollès, a l'Empordà, Girona Capital i tot el gironès, també directament als que ens escolteu des de la selva, però no la selva amazònica, sinó la de Girona. També els companys i companyes de Manlleu, Vic, l'Osona, els que us trobeu al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona, tota la seva àrea metropolitana, al Bages, a Noia, Lleida, Andorra, a Formentera, Eivissa, a Sitges i també a Andorra, ho he dit? Sí, ho acabo de dir.
1: Ho acabes de dir!
0: I també a la gent de Tarragona, al Baix Penedès, a Cunit, a la Costa Daurada, aquesta costa tan maca, eh? Doncs vinga, com és habitual, el que farem és escoltar una bona cançó que avui en recomana l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
2: Hola, què tal, Jordi i oients de Hit Parade? Salutacions d'Esteve Llop.
0: Gràcies.
2: És el moment ara de mirar cap al passat i recuperar, doncs, alguna història que puguem contextualitzar en el marc d'una cançó en concret. I avui viatgem als anys 70 per a recuperar una gravació de la banda britànica Supertramp. Comparteixo amb molts oients la nostàlgia respecte a l'existència d'aquesta banda, que de fet no s'ha dissolt encara oficialment, però que va tenir un abans i un després amb la marxa de Roger Hodgson, el seu carismàtic vocalista. La formació va seguir endavant amb Rick Davies, l'altre compositor i vocalista del grup, però ja fa anys que no té activitat degut a l'edat dels seus components i també, sobretot, per la malaltia, un càncer que té Rick Davies, del qual ja fa temps que no en tenim notícia. Doncs bé, la música que feien als anys 70 era una curiosa mescla de diferents estils musicals única, que només ells sabien fer. Recuperem un dels seus temes més coneguts que va sonar dins del treball que li donava títol a aquesta cançó, el 1979, Breakfast in America.

0: Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical.
1: Hit Parade per remoure els teus records.

recorda són aquelles fitxes grogues, carbasses, els autos de xoc, amb aquells pneumàtics, que portaven al voltant i anaves topant amb les noies, i quan se t'acabava la fitxa, venia un noi tot xulo, s'emparrava el pneumàtic i el catenària, no?, a l'autoxoc, i plas, a partir

amb un tema que es deia Don't Bring Me Down. Per cert, abans, l'Esteve Llop ens ha presentat el Breakfast in America de Supertramp, on hi havia una senyora allà aguantant una safata a la portada. Es deia Kat Murtagh i va morir l'any 2017 amb gairebé 100 anys. Oh yeah, Summer Nights, Greece, John Travolta, Olivia Newton-John.

0: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, eh? I me'n vaig a Radio Teletaxi.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

The Radio Star. Doncs home, va costar, eh? Va costar que la televisió o el vídeo es carregués, doncs, a la ràdio. És que, de fet, ni el YouTube, ara hauria de ser YouTube Cult, The Radio Star, o The TV Star, no? I bé, amb les xarxes socials tot va evolucionant, però sempre queda lo analògic i lo clàssic. Recordant, per exemple, el gran John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, des d'una pel·lícula genial que es deia Grease.

Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu.

Ostres, quan records aquesta cançó, eh? Carlos Pérez, no en Carles Pérez, que surt els matins a la ràdio, que és amic meu, sinó un altre.

Gran cançó, senyors i senyors, després de Les Manos Quietas, Carlos Pérez. Soc en Jordi Casas, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia i en format podcast. Una mica de Muhammad Ali amb això que es deia

aquesta gran cançó que es deia You Got It, tu ho has aconseguit. Roy Orbison, que també va ser molt famós, possiblement més que encara amb aquesta cançó, amb el tema Pretty Woman, de la pel·lícula Pretty Woman, que va protagonitzar la guapíssima i gran actriu Julia Roberts. Movem una mica de creadors de The Valley Road. Això sonava a la ràdio als anys 80, ho vaig presentar com a novetat. Bruce Hornsby and the Rage, Look Out Any Window.

Una versió una mica llarga per als Thompson Twins, els bessons Thompson, que van tenir bàsicament dos èxits, el Hold Me Now, o aquesta que es deia Doctor, Doctor, Doctor, Doctor. Ara seria Doctor, Doctor, passi l'any que ve, més o menys, per dir alguna cosa, allò, una miqueta més actualitzada i realística. Després hi havia The Twins, que varen crear el Face to Face, Heart to Heart, però és una banda totalment diferent. Anem ara a escoltar la banda de David Byrne, que va estar vivint a Barcelona. És el líder de The Talking Heads i aquesta és la carretera que va al lloc. I us puc assegurar que n'hi ha alguna, especialment aquella que va de Lleida cap a la Vall d'Aran, que passa per la Guaira, i de cop i volta, eps, s'ha acabat la carretera. Tenim que anar a mà dreta i a passar per els pobles, aquests tan bonics de Lleida. Per cert, salutacions a aquests cargoleros i cargoleres de Lleida, la terra ferma. Road to Nowhere, Talking Heads, els caps per

curiosament feia música peluda, Pelic Sound, però d'aquella de la bona i comercial. Era perruquer, però es va dedicar a la música. John Bon Jovi, amb la seva banda, els Bon Jovi, i això que es deia directament vivint dins d'una pregària. Living on a prayer. Aquesta també la vaig presentar com a novetat. Una mica de R.E.M. amb això que es deia Losing

0: sencera de R.E.M. Perdelloremos Losing My Religion. Oi, Esteve?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs sí, mira, estem a punt de marxar i ho farem amb Jackie Wilson i una cançó dels anys 50 que m'encanta i que es deia Red

Ζούζα. Λίπουλες FM. Γέννης Μαρτίνες, 5η

0: Dissabteros, dissabteres, molt bon dia.
1: Aquí comença, aquí comença. Fem dissabte, fem dissabte.
0: Des de la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM, en aquest 27 de juny, dissabte d'estiu que volem compartir amb tu fins les dues del migdia. Hem començat amb l'àlbum recopilatori en directe que celebra 40 anys de carrera de Simply Red, Holding Back the Years, i en ell inclòs Stars. Com et deia, un plaer acompanyar-te fins les dues.
1: El Top 20 de la setmana.
0: Soc Genís Martínez.

0: parell d'històries fetes a casa nostra per començar el fent dissabte amb Buos i Leire Martínez i ara amb Joan Dausà.
1: En antena, Janís Martínez.
0: Papi, posa-la al disc. Ara recuperem el hit de Martin Garrix i Ed Sheeran. 19 de la setmana.

Un tema que ja van gravar fa 13 anys Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat It. Ha tornat a l'actualitat musical en aquests dies. Ara viatgem a l'estiu del 69 amb

Ja ho saps, cada dissabte combinem la millor música actual amb els grans hits de la història de la música. En aquest cas ha passat Bryan Adams. L'estiu del 69, Summer of 69. Què tal, com ho portes? Nosaltres encantats d'acompanyar-te des de la 98.7 Ripollès FM i 107.9 Ràdio Sant Joan. En aquest dissabte 27 de juny, amb Andrea Bocelli, amb David Guetta i amb el Mundial 2026 de futbol. Això es diu TNA.

És tot un trencapistes de la dècada dels 90. Des d'Itàlia, Gala, Free From Desire. Nosaltres fem una petita pausa i tornem en res. Ens esperen moltes més al Fendi.

0: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
2: Atenció!

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208 678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Fem dissabte la millor combinació musical pel cap de setmana.

Es el One Hit Wonder de Amor y Cante. El Yeke Yeke, autèntic so de l'estiu dels 80, que s'ha passat per aquí per al programa d'èxits i novetats per al fent dissabte. Ens espera Afrojack, Sia i David Guetta. Away Tonight.

Així compartim el matí del dissabte. Omplim l'antena d'èxits en el teu cap de setmana, facis el que facis. David Guetta, Afrojack i Sia, Wait Tonight. Ara Hugel.

És la segona de les entrades a la llista. SK Music. You are alive. Inside my soul. You are home. És novetat de la setmana.

el remix de Todd Terry per tot un clàssic dels 90 anomenat Missing, la proposta de Everything But The Girl en aquest 27 de juny a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM.

proposta que ens arriba directament des d'Armada Music. La música de Nico de Andrea. Give me love. Abans d'arribar a les 12, els Catarres. Ja comença.

0: Si no recordo malament, corria l'any 1993. I aquests nois de Badalona, els Viceversa, sonaven molt aquell estiu amb Ella, tu piel morena. Què tal, com ho portes? Migdia d'aquest 27 de juny.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
0: I és tot un plaer compartir-lo amb tu. Ara em caigo i Heaven on your mind.

0: És tot un clàssic de Jimmy Cliff. Versionada l'any 2026 per Lightback.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits. Fem dissabte.
0: I can see clearly now.

Es la banda sonora de la película Toy Story. Ella, Taylor Swift, que torna a la llista. I knew you. Ara viatgem amb el temps. Waiting for a star to fall. Boy meets girl. Viatjant a la dècada dels 80 aquí al Pen Dissabte. I omplint el teu migdia.

Ja ho saps que, com sempre, les millors dels 70, 80, 90, 2000 tenen cabut aquí al Fem Dissabte. I és que estem imparables en aquest estiu 2026. Gràcies per ser-hi.

Nathan Dave, posant-li ritme al teu migdia. La seva nova proposta es diu On and On. I per rematar el blog, ni més ni menys que Samantha Fox, I Only Wanna Be With You. No marxes. No marxes.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir el procés, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
2: Creu Roja.
3: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi que fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.

tot un clàssic de 1988 per obrir No Block d'Exits, aquest que ens porta directament a la una del migdia. La música de Jazz and the Plastic Population, donant pas al francès David Guetta. Run, run.

0: forma part de la banda sonora de la pel·lícula La Patrulla Canina. Ells, Backstreet Boys.
1: Fem dissabte.

0: At the Time at New York. L'1 tot de la setmana aquí al Fem Dissabte a Ripollès FM, a Ràdio Sant Joan, amb James Tonic. Agafem el DeLorean.
1: Recorda els clàssics de sempre amb Giannis Martínez. Amb Giannis Martínez.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Una altra cançó d'estiu, en aquest cas de 1984, de la mà d'Ashford & Simpson. Salad. La recuperem per tu en aquest migdia del 27 de juny, dissabte d'estiu, amb temperatures altes, però amb molt bona música, com a l'ESO i One Republic. A més, arribem a la una del migdia. En retornem després d'uns consells, així que no marxis.

En antena, Yanis Martínez.

Hem començat nova hora d'èxits de la mà de Jess Glynn. Hold my hand. Bon migdia. T'acompanyo encara fins a les dues. Des de la 107.9 i la 98.7. És per mi tot un plaer.

És la cançó oficial del Mundial 2026 que es celebra aquests dies a Mèxic, Canadà i Estats Units. Shakira, Die Die. Ara una del record amb el que va ser saxofonista de la E Street Band, la banda de Bruce Springsteen, Clarence Clemons i Your Friend of Mine.

cada dissabte entre les 11 del matí i les 2 del migdia. Repassem a Ripollet FM i a Ràdio Sant Joan, el bo i millor de l'actualitat musical. 180 minuts carregats de bona música. La millor d'ara i també la millor d'abans.

Mica en mica s'aprova la data de publicació de Confessions 2. Ja coneixem Bring Your Love, que ha sigut número 1 a la llista amb Sabrina Carpenter. I Feel So Free. I també aquesta que hem escoltat, que es diu Love Sensation. Abans d'arribar a una pausa, Blau Monkeys, Digging Your Sin.

0: Nen Genís Martínez.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: noi del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
3: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Màgic, conegut per la seva frase viral.
4: Si es campis i rellis, que això no és pas serio.
3: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
5: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

Nova història 2026 per Olvido Gara i Nacho Canut, Fangoria. Me voy, número 5 de la setmana. Ara el que fem és recuperar una del nou mil·lenni. De la mà de Grace, Not Over You. Li posem ritme al teu cap de setmana. Li posem ritme al teu estiu. Des de Ràdio Sant Joan, des de Ripollès FM.

Aquesta setmana perd una posició a la llista del top 20 la nova història de Calvin Harris juntament amb Jay-Z, això es diu Satisfy. I ara el número 3, un tema que ens encanta, Tame Impala amb Jenny i això que es diu Dràcula.

una mica de country pop d'una que ja coneixes, Ella Langley, Houston, Texas. Aquest també el vas conèixer al seu dia. Bobby Brown va ser parella de Whitney Houston i va deixar-nos hits com aquest Every Little Step. La recuperaran aquest migdia del 27 de juny des del Fem Dissabte.

la bona música d'altres dècades, que també té presència aquí al Frem Dissabte, el programa d'èxits i novetats, i on estem a punt de conèixer quina és la cançó més important de la setmana, el número 1 de la llista del Top 20. Qui serà? Ho descobrim.

Aquesta setmana es fa amb el número 1, Just the Way You Are. El clàssic de Milky que ha tornat en aquest 2026 de la mà d'entre altres de David Guetta. Número 1, el fem dissabte. Nosaltres anem tancant la paradeta en aquesta primera edició d'estiu del Fem Dissabte. Si tu vols, la setmana que ve tornem a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM a les 11 del matí. A la producció, Maria Serrano. A les novetats, Jordi Casas. I com no, saludar els...

qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
2: Creu Roja.
3: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
4: Al Ripollès som la referència dels èxits.
5: Ho sentim pels altres.
6: Ripollès FM, on sents la música.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la Franja de Ponent, s'ha donat per estabilitzat avui i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la una, segons ha informat el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui que no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques dels equips d'extinció. Precisament, un dels focs importants ahir també va ser el de Tiana, i avui aquest municipi ha anunciat al seu consistori que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi que va afectar ahir divendres i que els veïns van assenyalar com a presumpte autor del foc. Precisament aquest foc de Tiana està controlat des de la passada tarda i encara no es dona per extingit, tot i haver passat un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions. Aquest incendi ha afectat unes 48 hectàrees. Mentrestant, segueix en aquest darrer dissabte de juny una jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. I en política, el PSOE s'ha reunit avui al seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. Per la seva banda, el PP català també ha celebrat al Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I en cultura, l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes avui dissabte al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava, com ara filtracions d'aigua, i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. I demà, com a cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. I en el marc d'aquesta jornada són molt els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona i que arrencarà a partir de les 6 a Plaça Universitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Màgic, conegut per la seva frase viral.
1: Si es campixi i rellis, que això no és que no és pas seriós.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanolcomerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Campdevànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat avui dissabte i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la 1, segons ha informat el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Senoí no sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció. Precisament un dels focs importants ahir va ser el de Tiana i precisament en aquest municipi l'Ajuntament ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi que va afectar aquesta zona ahir divendres i aquí els veïns van assenyalar com a presumpte autor del foc. Precisament aquest foc està controlat des de la passada tarda, però encara no es dona per extingit. Els bombers estan treballant durant tota la nit i mantenen 15 dotacions. Aquest incendi ha afectat unes 48 hectàrees. I en política a casa nostra, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Ho ha fet durant l'acte d'homenatge organitzat per la Joventut Nacional de Catalunya a Planoles. Pujol, això sí, pròpiament no ha intervingut a l'acte, però s'ha llegit un escrit per ell, i l'ha llegit Carlota Monfort, la presidenta de la JNC.
4: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
3: Escoltàvem aquest escrit de Jordi Pujol llegit per Carlota Monfort. La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts com Turull i Rull i a l'antiga Convergència com l'exconsellera Irene Rigau. I seguim en successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I seguim encara en aquesta plana, ja que el cadàver d'una persona va ser trobat ahir divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts a la 1 i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors. I també els bombers van trobar ahir divendres el cos d'un excursionista del qual s'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Bavorta, a Alins, al Pallars Sobirà. I en plana esportiva, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens de l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. El partit es disputarà a 2:15 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can Davànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Hey, this is Sam Fender.
7: Hello, I'm Olivia Dean. Please don't rain.

0: Pastoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Una persona ha resultat ferida per arma de foc avui dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons ha avançat el cas i ha confirmat l'ACN, els fets han tingut lloc cap a 3:45 de la tarda al carrer de Sas, on s'ha produït una discussió entre particulars. Una de les persones implicades ha fet ús d'una arma de foc i l'altra ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets. I repassem un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, a tocar de les vies, i que ha obligat a interrompre la circulació de trens a l'R11 entre aquesta ciutat i Maçanet-Massanes. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:45 de la tarda i dues dotacions ja estan treballant. No hi ha ferits, però el foc ha afectat 6 vehicles, 4 dels quals han cremat, així com vegetació urbana. La circulació de trens, com us dèiem, s'ha interromput per la proximitat del foc a les vies i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I encara en plena d'incendis, l'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat avui i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la 1. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui no sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció. Precisament també encara en aquesta plana, un dels focs importants ahir va ser el de Tiana. Precisament aquest municipi, l'Ajuntament ha decidit que es personaran al procediment judicial contra el detingut per l'incendi. I saltem a cultura i ens anem fins a Torredembarra, on 10 colles del Carnaval participen avui dissabte en la mascarada, la Rua d'Estiu de Torredembarra. Ens porta tota la informació des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
3: La Rua portarà la disbauxa carnavalesca al passeig marítim de la localitat del Baix Gaià. Les colles participants tornaran a lluir les disfresses que ja van mostrar al febrer, amb temàtiques com el món de Mario Bros, la Pantera Rosa o la cultura maia. L'Ajuntament de Torredembarra ha decidit avançar les dates de la mascarada per fomentar la participació de les colles, ja que a l'agost molta gent està de vacances. De fet, aquesta era una petició que havien fet els mateixos grups del Carnaval Torrenc. Ho explica en Xavier Suárez, que és el regidor de festes.
4: Hi ha una qüestió que és molt clara i per mi és cabdal, que és que si les colles no tinguessin l'ambició per mantenir viva aquesta festivitat de l'estiu, no es faria.
3: La Rua arrencarà a les 10 de la nit. Abans, però, hi haurà un vespreig a l'entorn de Cal Bofí i després de la desfilada seguirà la festa amb sessions de DJs.
2: I a la propera hora, a les 6, arrencarà a Plaça Universitat, a Barcelona, la Rua de l'Orgull LGTBIQ+, la manifestació per aquest acte. És una de les més destacades de Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
1: Si es campi, si es rellis, que això no és pas serio.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerç.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís s'ha rebut al migdia, quan diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua un banyista inconscient. Segons informa Protecció Civil, la platja no disposa de servei de vigilància. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, que va començar oficialment la campanya d'estiu. I en plena d'incendis, hi ha hagut un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, tocada a les vies, obligat a interrompre la circulació de trens de l'R11 entre aquesta ciutat i Maçanet-Massanes. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I l'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat avui dissabte i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de les poblacions properes que la Sants, Alins i Sanuí no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques d'extinció. I encara en aquesta planada dels incendis, un dels importants ahir va ser el de Tiana. I precisament en aquest municipi l'Ajuntament ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per el presumpte autor d'aquest incendi. I avui, darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Precisament està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. Moment idoni de revisar la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat molt tranquil, molt estable, molt assolellat al conjunt del país, amb alguna tímida nuvolada que s'ha deixat veure al sector del Pirineu, sempre de caire decoratiu, i un dia una altra vegada càlid, on a l'interior de Catalunya hem arribat a aquests 37-39 graus, i al migdia una altra vegada la jornada ha estat molt xafogosa a tota la costa catalana. Demà diumenge al matí es presenta també molt assolellada, amb el pas de molts núvols alts i prims, i a la tarda els núvols guanyaran terreny sobretot a tota la franja de Ponent i també a la zona del Pirineu Occidental, que aquí aniran lliscant ruixats que aniran acompanyats de tempesta i compte perquè molts ells amb calamarsa o pedra i podran afectar punts del Pallars i també de l'Aran. Ho anirem seguint, que tingueu bona nit.
2: I en plana cultural i en concret i reivindicativa, ara mateix a les 6 comença la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà, com us dic, a les 6 a Plaça Universitat. Ja en esports, demà diumenge es jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. Podreu seguir pel matí a 12:45 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies.
4: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi que em fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: de les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Som l'estació musical per excel·lència.
4: Ripollès FM, on sents la música.

0: a la xarxa i per tot el món.
1: RipollesFM.cat.
2: Avui deixaré el cor al llit. Més no vull patir.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Ja tornen a circular els trens de l'R11 fins a Maçanet-Massanes després que s'hagi extingit un incendi de vehicles a Girona, tocada les vies. El foc havia afectat 6 vehicles, també havia obligat a tallar la circulació. I és que avui és un dia més tranquil en quant als incendis. Precisament també s'ha estabilitzat durant aquesta tarda l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, i s'ha permès als veïns desallotjats tornar cap a casa. Precisament l'altre foc important d'ahir va ser el de Tiana, i avui l'Ajuntament d'aquest municipi ha dit que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per el presumpte la presumpta persona que ha ocasionat aquest incendi. I és que avui és el darrer dissabte de juny i una jornada de temperatures també molt altes, encara que ja fora de la onada de calor. També d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. I en successos repassem que una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu. I una persona ha resultat ferida per arma de foc avui dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona. Una de les persones implicades ha usat aquesta arma i l'altra ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra encara busquen l'autor d'aquests trets. I en política, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat integrar la gent que ve de fora i també cohesionar-la. Això ho ha fet durant l'acte d'homenatge organitzat per la Joventut Nacional de Catalunya a Planoles, encara que no ho ha dit amb les seves paraules, sinó que ho ha llegit la presidenta de la JNC. La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, i també de l'antiga Convergència, com la consellera Irene Rigau. I en plena estatal, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat avui el Comitè Federal del partit assegurant que té molta força per tornar a guanyar les pròximes eleccions generals. L'única veu crítica ha estat la del president de Castella, La Mancha, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral. I recordem que durant ara la tarda hi ha la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que té lloc durant aquesta tarda a Barcelona i que ha arrencat a les 6 a la plaça Universitat. I en esports, demà diumenge es jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens de l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. El partit el podreu seguir a partir de 12:15 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: www.ripollesfm.cat.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
0: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert... No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Màgic, conegut per la seva frase viral.
3: Si es campis i rellis, que això no, és que no és pas serio.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Campdevànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
4: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: What's up, this is David Guetta.
6: Teddy Swims.
7: Tones.

0: πρωί.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació eleva a 6 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. És una víctima mortal més respecte a l'últim balanç. En canvi, fons del Ministeri mantenen la xifra de 133 desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. Precisament des d'Exterior s'insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. Precisament també han actualitzat les dades des de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez. Ha informat que el nombre de morts pels dos terratrèmols s'eleva a 1.430, segons el nou balanç provisional. L'última xifra de víctimes mortals era de 920. Segons Rodríguez, 3.238 persones estan ferides, s'han atès als hospitals més de 5.000 persones i 12.000 atencions mèdiques més que s'han realitzat a l'àrea del desastre. Segons les xifres actualitzades, es calcula que hi ha més de 3.000 famílies damnificades pel devastador doble sisme que han estat reubicades en refugis. I tornant a casa nostra, una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya d'estiu. I canviem de terç i parlem de la convocatòria de places públiques. De les 9.076 persones convocades a aquests exàmens d'avui per accedir a una plaça pública, s'hi han presentat 6.703, el 73,8%, segons fonts de la presidència. I en plena política, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat avui el comitè federal del partit, assegurant que té molta força per tornar a guanyar les pròximes eleccions. L'única veu crítica ha estat la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral. També en plena política encara, el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya. Ja en plena cultural, l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes avui al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava, com ara filtracions d'aigua, i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. I en esports, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens de l'Hockey Lliga entre Vilafranca i Manlleu. El partit es disputarà a 1:45 del migdia en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

cas nostre, almenys tenim la bona notícia que el festival Reggae no sé quantos, doncs, s'ha suspès. Això sempre és una bona notícia. No, no. Reggaetono. Molt bé, sóc en Jordi Casas, això és Jordi Casas House, des dels anys 90. I bé, saludem ara mateix a tots i a totes

també al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, Barcelona, tota l'àrea metropolitana, al Bages, a l'Anoia, Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, Sitges...

música per les vostres orelles i són directament promos que, reitero, ens envien en exclusiva perquè les escolteu vosaltres a través de Jordi Casas House. Molt bé, la primera és una bonica cançó que està sonant de fons amb Two Shoes, dues sabates, Treasure, i una cançó que no deixarem sencera i que es diu

0: Jordi Casas House.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki.
2: Jordi Casas House.
3: Bonica cançó tranquil·la per encetar el programa d'en Tuxos Treasure. Una cançó que directament es diu Loco. Cada vegada en som més, eh? Deixo una miqueta taradets. Molt bé, senyors i senyors. Moment ara d'escoltar una altra promo d'aquestes exclusives amb Killian Walsh. De fet, avui només escoltarem promos i això que es diu Robin. Però atenció, no vol dir que aneu a robar. Vol dir que la cançó es diu Robin. Aviam! Robin! Killian

Un estil musical tranquil que avui dia està funcionant 100% amb Killian Walsh. Són noms que no sonen massa, però bé, no sonen massa perquè avui dia la música a nivell general doncs té molts i molts artistes. Abans, per fer una cançó, tenies que anar directament a un estudi, a una taula de mescles, que era com tot el Passeig de Gràcia de Barcelona, i actualment és molt més senzill perquè amb un senzill ordinador es pot fer música. Per tant, música pop, música electrònica, té artistes a patades o coses. Seguim ara mateix amb Killian Walsh.

0: aquest nano, en Jordi Casas, ho fa tan bé, tan bé, tan bé, que l'única pregunta que queda és: quan li donareu un Premi Ondas? Perquè al ritme que aneu, li donareu quan ja s'hagi jubilat, eh?
1: Ponme otra, que me voy.
2: Ponme otra, que me voy. Aviam com queda això, ponme otra, que me voy. Això una mica més lent.
3: Casa, casa tu, Casas. Ponme otra, que me voy.
2: Doncs vinga, ponme otra, que me voy. Això és Jordi Casas House, era Killian Walsh amb Art to a Hatch, un tema amb un nom així una mica raro. És música eclèctica, són novetats que apareixen i que segurament no podreu trobar ni a internet, perquè són temes...

música, música d'aquesta espiritual, eh? Per anar a dalt d'una muntanya i fer un Kalima Matilde Norwell Remix per una cançó d'Afecta i que dona pas a un home que abans me l'apreciava molt, ara també segueix fent bona música. És Dave

T'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, eh? I me'n vaig a Radio Teletaxi.

0: senyor Jordi Casas, Faus i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amop, així, o fent un jingle. Jordi Casas, Faus.
1: Jordi Casas, Faus.

Sunshine for the Girls. I ara, atenció, perquè flipareu. Flipareu perquè ens anem a Nàpols amb un duet format per Michel Tomei i Valeria Benoria. Es diuen Art.

bandetes recordareu. Phil Collins, Another Day in Paradise. Another day with you and me in paradise. Això és de començaments dels 90.

0: des de cabina, Jordi Casas, el DJ que va entrar d'Ocupa i ara és el DJ resident.
1: Jordi Casas House.

Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

per dir-vos adeu-siau fins al proper Jordi Casas House. Salutacions de Jordi Casas, Who Ruj, Plastic Dreams. Un tema de començaments dels 90 que vaig presentar com a novetat i que signaven J.D. Apa, doncs a passar-ho bé, conduïu amb precaució, passeu bé, disfruteu al màxim i res, ens hi retrobem, si Déu vol, a la propera edició de Jordi Casas House.

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM. A Ripollès FM.